Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Energia positiva.
1: Amb energia positiva comencem nova edició del Dit i Fet. Bon dia a tothom, són les 8 del matí.
2: Trabajo en la hostia, el trabajo hasta te pone cachondo, diga yo. Hay que ver lo cachonda que va la gente a trabajar a las 6, 7 y 8 de la mañana. Todo el mundo cantando y bailando por la calle. Vamos a trabajar, la la la la. ¿Dónde vais con esa marcha matinera? A trabajar.
3: Yo entiendo que jode, ¿eh? Pero es lo que hay.
1: Bon dia a tothom, què tal, com esteu? Va, que ens hi posem a treballar aquesta hora del matí, però és un luxe treballar a la ràdio per compartir amb tu bé moltíssimes propostes, moltes activitats, moltes coses que han anat passant aquest cap de setmana, que avui ho explicarem. A veure si ens en recordem una mica de tot, eh? La Vibra Jove, trobada a Puntaires, també la jornada d'entitats, bé, moltes coses que avui ho explicarem. I a més, també amb la vista posada aquesta setmana, també ara de seguida repassarem tota l'actualitat informativa amb en Pep Besara a un quart de nou del matí. I també a la punt del dia t'explicarem que els fotògrafs de Pineda estrenen a partir d'avui dilluns, dia 1 de juny, nova exposició. De seguida us ho expliquem. A dos quarts de nou del matí, previsió del temps amb Jordi Pérez i també després tenim en Jordi Masnou, el nostre advocat de capçalera, amb qüestió de dret. Això per començar, però encara ens queden moltes cosetes que anirem descobrint a mesura que avanci el dia, des d'aquí, des de Ràdio Pineda, i començant això, la jornada i la setmana, i també el mes de juny, que ens portarà ja a l'estiu, gairebé, amb unes temperatures que bé, mica en mica han anat suavitzant-se, però encara fa, déu-n'hi-do, molta, molta calor. Li preguntarem a en Jordi per la previsió del temps, no només per avui, sinó també per aquests propers dies. Com cada dia, un plaer acompanyar-te des d'ara i fins la una. Salutacions, el meu nom és Olga Díguez.
0: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.

0: dilluns, que és dia 1 de juny, i estrenant el mes de juny, els fotògrafs de Pineda estrenen també nova exposició.
1: Els fotògrafs de Pineda tenim el plaer d'anunciar-vos la nova exposició fotogràfica que es farà a la Biblioteca Serra i Moret. El tema escollit per a aquesta exposició és el carnaval. Les nostres fotografies intenten mostrar tot allò que ens porta al carnaval. Disbauxa, alegria, disfresses, color, festa... Durant uns pocs dies tot sembla diferent. I nosaltres, els fotògrafs, estem atents per aturar el temps immortalitzant moments únics que ja no es repetiran fins l'any següent. Acosteu-vos a la biblioteca i gaudiu de les 24 imatges que trobareu. De ben segur que no us defraudaran.
0: Doncs ja ho sabeu, tota la informació també la compartim juntament amb altres notícies i altres propostes al portal de notícies de Pineda, www.radiopineda.cat.
2: Dit i fet a Ràdio Pineda.

0: to més baix.
1: Ah, sí.
0: Que és estiu, sí. Va, que ja és 1 de juny, ja s'ha costat les vacances.
1: No m'ho diguis, perquè cada cop faré el to més baix, eh?
0: Ai...
1: El Tom cada cop serà més cap a caiguda.
0: No pot ser. Vull
1: dir que l'estiu...
0: Ja et donaré alguna cosa per a veure si t'aixeco.
1: Doncs mira, avui no sabem què és el que passarà, però avui comença una enquesta, una, podríem dir, un referèndum en els docents, amb una pregunta, preguntant doncs, si volen continuar... Doncs, o sigui, si accepten el pacte que s'ha arribat, podríem dir, amb el govern català, o bé el rebutgen. Per dir-ho així, anul·lat les vagues que hi havia previstes sectorials des d'avui fins dijous, però en canvi la de divendres per ara es manté. Per tant, la vaga d'aquest proper divendres es manté arreu de Catalunya a l'espera de saber què és el que passa. I avui també en l'àmbit de l'educació, doncs justament també destacarem que arriba la selectivitat. També hi haurà alumnes doncs, que hi participaran, alumnes de Pineda, em refereixo de que participaran a la... Bueno, participaran, s'examinaran.
0: S'examinaran, ni que fos la... en joc, això.
1: Bueno, una mica sí, però la cosa ha canviat molt, no és com nosaltres que copiàvem, que portàvem. Jo me'n recordo que ens fèiem amb uns Walmans. Ah, saps el Walman? Que era un caset que t'havies de gravar tu,
0: sí.
1: Doncs te gravaves, bé, de qualsevol manera que teníem, i després portaves... Bueno, com el pinganillo aquell, que hi ha la cutre de nassos, llavors intentaves copiar. Però ara la cosa ha canviat molt, eh?
0: Mai ho he fet, això.
1: Hi haurà control amb els mòbils perquè la gent doncs, no copiï. I malament, quan el professor deia...
0: Però encara es copia.
1: Sí, home. Bueno, no tant, no tant.
0: Ah.
1: Llavors, jo recordo que preguntaves, profe, podem portar calculadora? I si la resposta era sí...
0: Tot va allà.
1: No, ja havies llapat, eh?
0: Per què?
1: Tothom catejava.
0: Ah.
1: Si deia que no, era facilet l'examen. Si deia, sí, podreu portar calculadora, doncs, llapada general.
0: Que contundent.
1: Això és el que passa. I mira, avui també parlarem a Ràdio Pineda de l'acte que va fer Junts per Pineda, que va presentar doncs, el seu projecte de cara a les eleccions municipals de l'any que ve. Va fer un acte a l'auditori. El seu eslògan ja va anunciar que serà Fem Pineda, amb les línies de futur del partit de cara a les eleccions municipals. Noemí Llorenç, que és la seva candidata, doncs va dir que el lema serà una Pineda segura, activa i viva. Va dir que volen donar més vida a Pineda, sentir-se doncs, orgullós de viure a Pineda, però també de solucionar els problemes que té. I va parlar també doncs, de la necessitat i de la demanda que feia d'incorporar noves idees pel seu projecte polític. Recordem que falta un any per les eleccions, els partits ja es posen en marxa. Es va fer a l'auditori, avui en parlarem també a Ràdio Pineda, escoltarem també la veu de Noemí Llorenç. Per cert que el cap de setmana s'ha fet el festival Caos Indecent, recordem a Santa Susana, vinculat a l'extrema dreta europea, ha tornat a generar molta polèmica doncs, al Maresme, i hi ha hagut també... Doncs, segons s'ha sabut en el cas de Calella, que és on s'allotjaven la majoria dels seus participants, per dir-ho així, doncs hi ha hagut algunes agressions entre assistents de la festa de Santa Susana. Com diem, té impacte sobretot a Calella, perquè és on s'allotgen tots aquests turistes, si es pot dir així, i fonts municipals han confirmat, i també ho ha publicat en aquest cas Ràdio Calella, que va haver-hi doncs, uns fets agressius al carrer Jubara, van requerir també l'assistència mèdica per la víctima, però aquesta persona finalment doncs, no va presentar denúncies, allò de que bueno, entre ells s'ha doncs, embrallat, ja està. I... No, que anava a dir que si... que és una festa privada, però que si hi ha entre els Mossos a fer una redada, allà troben coses, potser. Bueno, Fonoll, és una masia.
0: És veritat.
1: Hi ha Fonoll, hi ha Farigola, hi ha coses allà, eh?
0: Romaní.
1: I, però,
0: la banda, que fa molt bona olor.
1: Sí. Sí,
0: i espanta els mosquits.
1: Està molt bé. Bé, fem broma, però hi ha hagut una mica de... Tot i això, doncs, ara els turistes que s'estan banyant aquests dies a les platges, hem vist algunes
0: perquè
1: imatges també.
0: Perquè a l'Oca allà no.
1: Més aviat a la Riera.
0: A la Riera,
1: sí.
0: Ah.
1: I diguem que, bueno, que s'estan banyant per Calella, s'han fet una mica visibles i esperem doncs, que no passi res. Bé, sempre fem una mica de broma. Per cert, que sense deixar Calella, doncs Calella posa en marxa avui mateix la campanya de renovació d'asfaltat amb una quinzena de carrers, d'actuacions. El pressupost és de més de 200.000 euros. Per cert, que tornant a Pineda explicarem que 35 entitats han participat a la tercera jornada d'entitats. Es va fer a l'auditori aquest dissabte amb una trobada que va estar molt bé. Deixeu-me destacar la sessió d'Impro Show. Va ser una passada, la gent s'ho va passar super

0: Per bé, jo em vaig preguntar per què no hi ha més gent aquí, tot i que hi havia molta de gent, però per què no hi ha més representació d'entitats fent això tan ben fet, tan divertit. Algunes entitats potser no se senten del tot interpel·lades per participar en aquesta jornada, però a l'Impro Show va ser una passada. Deixeu-me destacar
1: una mica com van anar.
0: Dues actrius que van improvisar sobre unes frases i...
1: que havien escrit els assistents.
0: Sí, però és que van fer altres coses i van fer-ho superbé. Veritablement dues actrius que van fer-ho passar molt i molt bé a la gent, van fer molta brometa. La gent s'ho va passar molt bé. Deixeu-me dir que van fer una mica de cunyeta entre entitats, entre petites lluites d'entitats, es van centrar sobretot en les entitats carnavalesques de Pineda, van parlar també amb algunes petits, allò que se n'hi un picades d'ullet amb el concepte Pineda Calella. Bueno, cosetes molt simpàtiques, sempre, però molt, molt bé, la veritat és que la gent s'ho va passar molt bé. I arribat al cap de setmana, molta activitat, el bon temps doncs ha ajudat a que tot hagi estat un èxit. D'una banda, el petit Ressona de Pineda, una trobada infantil que es consolida com un referent a Catalunya, s'ha fet el cap de setmana a Poblenou. També destaquem que s'ha fet la trobada de puntaires a la plaça de les Mèlies, també tot un èxit amb molt bon temps, i també una xocolatada, i també el concert de la Coral Juvenil Santa Maria aquest diumenge a l'església de Santa Maria. Per cert, que ja es prepara per cantar davant del Papa de Roma, ni més ni menys. Parlarem aquesta setmana. La Vibra Jove ha tornat a Pineda aquest diumenge a la tarda amb una edició pensada doncs, per donar protagonisme als joves i la seva creativitat. Deixeu-me dir que algunes de les persones que van actuar van fer-ho molt i molt bé. Fins i tot hi ha una noia que es va atrevir a cantar com la Adele, que a mi em va deixar bastant garratibat. Tot i que hi havia penya allà que li molava més el trap i el, saps, l'autotune. Saps? Saps aquesta cosa que no saps que canta?
1: Bueno.
0: Oye, ¿dónde va? Tu, ¿cuándo te pones? Saps aquest? Saps, no?
1: Sí, i tant.
0: Tu fes la base. Bum, bum, bum, bum. Tu fes què és fer això?
1: Bum, bum, bum.
0: ¿Dónde va? ¿Dónde va? Oye, con esta tía. Oye, no te voy a anar. No me mola anar. No me mola anar.
1: Mare de Déu.
0: Bueno, però hi havia de tot,
1: Hi ha gustos per tothom.
0: Hi havia de tot. Molt bé.
1: Ho vam fer molt bé.
0: Molt bé, molt bé. També fem una mica de... És el que es porta. I molt bé. La veritat és que hi havia disciplines com la música, el ball, el teatre o les arts plàstiques. I un èxit, jo diria. I també destacar que l'skatepark de Pineda s'ha convertit el cap de setmana en punt de trobada dels amants dels esports urbans. Amb aquesta segona edició també ha anat molt i molt bé. De l'àmbit dels esports, destaquem que l'equip A de l'Esplai Mediterrània tanca la seva participació a la Lliga amb un excel·lent resultat, segona posició final en aquesta Lliga. I els diaris parlen de Pedro Sánchez, que demana una mica més de temps per resistir l'embestida que està patint amb els casos que l'assetgen. El cap de l'executiu diu que hi ha una oposició matussera amb males arts cap a la seva formació, anuncia que és tot un atac en tota regla. I també llegim avui a tota la premsa, hi ha moltes portades avui, doncs que hi ha mesures anticrisi, doncs que algunes es podrien dir es desactiven. Recordem que l'economia espanyola, el govern espanyol diu que va molt bé, que és de fet l'economia que anirà més bé de tota Europa, i diguem-ne que el gas torna al 21%, també la corrent, que torna al 21% de l'IVA. Això sí, la unificació de la benzina i del gasoil continua. Recordem que ha baixat el preu, a més amb la bonificació, ara estem, per dir-ho així, amb uns preus normalets, Per tant, diguem-ne que quan s'acabi la bonificació ja veurem què passa. Tant de bo, si s'acaba la guerra de l'Iran, doncs també acabi de baixar més el preu. I avui també llegim a tota la premsa la importància de la intel·ligència artificial, que segons tots els estats, i avui ho destaquen molts informatius, doncs amenacen la seguretat dels estats. Asseguren que és una situació mai vista. Per tant, caldrà fer front a aquesta nova realitat. I també llegim a la premsa que a Colòmbia hi ha hagut eleccions i una vegada més l'extrema dreta propera a Donald Trump guanya la primera volta. Atenció, una sorpresa, el 44% dels vots amb aquest senyor, que és el candidat que es diu De La Espriella, i que ha aconseguit doncs el 44% dels vots. Una persona jove amb un missatge molt directe i que doncs ha guanyat les eleccions a Colòmbia i hi haurà una segona volta. Sense Fronteres, doncs, diu que l'expansió de l'Ebola al Congo és molt i molt alarmant, i avui encara coeja tota la premsa una imatge que a mi m'ha semblat veritablement llastimosa. No sé, francament, no sé com pot passar això. En el dia de les Forces Armades Espanyoles, el cap de setmana, que s'ha fet a Galícia...
1: La cara del rei, un poema,
0: que hi havia una expectació màxima.
1: Sí, sí.
0: Arriba la hereva. Que, per cert, hi ha una televisió que per mi es va equivocar, va dir la futura heredera. No, futura
1: no,
0: home, heredera
1: no.
0: No,
1: ja ho és, heredera.
0: És que ja és heredera.
1: Claro.
0: Per tant, futura res. Eh?
1: No, en tot que cas, és... futura reina.
0: Futura reina, però és heredera, que és la princesa Eleonor. El primer acte oficial, diguem-ne, ja vestida de militar, que és un acte important, el rei d'Espanya, lògicament, presidint l'acte, hissen la bandera espanyola amb tota la pompa de Beato, amb l'himne espanyol. Bueno, és que la foto, veritablement, és històrica. No només cau la bandera, sinó que la situació com queda tapant els soldats.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, ho he vist. He vist el vídeo.
0: Em vaig quedar fred.
1: És més, la imatge enfocant a primer plano la cara del rei...
0: No, és que és acollonant, eh? No sé dir-ho d'una altra manera.
1: Els ulls que posa el rei, l'aixecada de celles, en riu tot d'en Zapatero.
0: Heavy metal in the night.
1: Déu-n'hi-do.
0: O sigui, a més, el pobre soldat que li cau, hi ha dos soldats que li cau la bandera sobre del cap.
1: Té mèrit, perquè no es mouen.
0: Que no es mouen, que
1: no
0: queden impertèrits, que jo crec que en aquell moment, si els punxen no els hi surt sang, que van quedar glaçats.
1: T'ho diràs.
0: I van haver de dir, majestà, i ara què? Van plegar la bandera, el rei va donar ordres perquè la bandera es plegués i es canviés per una altra de les forces armades en un altre màstil. Li van fer l'entrega de la bandereta que havia caigut a terra, com qui entrega la capa de la Mare Teresa de Calcuta, saps? I allò, corramos un tupido velo. Però la imatge, veritablement, ha sorprès. Algú diu, home, com pot ser que aquell cordill, perquè és que no es pot dir d'una altra manera, es trenqui. Allò s'ha de fer amb garanties i no mostrar aquesta imatge.
1: I entenem que hi ha uns assajos previs, des de la bandera,
0: per tant,
1: etcètera. Vull dir que cuiden fins l'últim detall.
0: És allò que hauria de dir, que rueden cabezas. Bueno, ja m'entens, eh?
2: No estem bé. No estem bé.
1: Com vols que anem bé? Cuidado, eh?
0: Atenció, perquè la imatge ha donat la volta al món i no ha agradat gens a la Casa Reial. Avui encara ho destaquen els portals que diuen que han exigit que això no torni a passar en cap moment més de la història.
1: És que no hi ha any que hi hagin anècdotes.
0: Sempre passen coses.
1: Sempre passen
0: coses. I ja per anar acabant, com que es prepara la visita del papa a tope, doncs ja han arribat els dos papamòbils.
1: Ah, ja han arribat?
0: Ha arribat primer el de Barcelona i n'hi ha dos. Ha arribat primer el de Barcelona i crec que avui arriba el de Madrid. El de Barcelona ha quedat sota custòdia de l'exèrcit. No sé si heu vist les imatges. Arriba amb un avió militar. En cap moment el pot, per dir-ho així, tocar només un personal explícit per aquest cotxe, que és qui se'n fa la custòdia. Se l'ha vist ja circulant.
1: Ah, sí, mira.
0: Ja està, ja el tenim aquí. I, per tant, la cosa va en sèrio. I mira, una altra cosa molt important és que ja estan fent tots els preparatius també a Barcelona, doncs perquè això vagi bé.
1: Déu-n'hi-do la moguda, eh?
0: Hi ha una moguda molt gran també a Madrid. S'espera una missa multitudinària. Calculen que hi haurà entre 1 milió i 1,5 milió de persones. Ja està tot a punt. I també destaca que la Sagrada Família s'està preparant. Ara, doncs, la policia té molta feina a fer fora els venedors ambulants, que estan venent allò barrets i bolsos de Gucci a l'esplanada de la catedral. Saps allò que passa? També això passa a Roma, també. El papa està acostumat, eh?
1: Home, clar.
0: Vas a Roma?
1: Tot el marxeïdat. Allò,
0: sí, bueno,
1: no?
0: Sí, no, estan els ja... Agua, agua, saps quan diuen agua? Que els surten corrent. Doncs... A Barcelona també n'hi han. I clar, no volen aquesta imatge a la Sagrada Família. Què tal? I llavors, avui també destaca tota la premsa.
1: Perdona. El fet que vingui el papa Madrid-Barcelona, portem-ho cap a Barcelona, perquè també en notícies vèiem que tot això passarà en un dia normal i corrent, que la vida continua.
0: Sí,
1: estudiants que
0: hombre,
1: van a la universitat, gent que va...
0: Hi haurà selectivitat, eh?
1: Per això et dic, vull dir que recomanen als estudiants anar amb temps perquè trobaran les carreteres molt col·lapsades,
0: sí, sí,
1: segons quins accessos a Barcelona, i teniu exàmens, per tant,
0: però,
1: no voleu.
0: Però, el papa de Roma fa una oració i demana a Déu Nostre Senyor que tothom li vagi bé, i els de la CL tots aproven amb nota, eh?
1: Segur, eh?
0: Home,
1: per
0: descomptat. I, per cert, que avui destaca també tota la premsa el que ha tornat a passar, tothom, per dir-ho així, ja ho preveia, que és que el PSG guanya la Copa d'Europa i més enllà de l'alegria doncs, que puguin haver viscut alguns, s'ha creat un caos monumental a França, una autèntica vergonya en què hi ha hagut ni més ni menys que una víctima mortal, 200 persones ferides, n'hi ha 8 o 10 que estan a la UCI, vull dir que poca broma amb el que estem dient, cap a 1.000 persones detingudes, 60 policies ferits, greus aldarulls de França per aquesta victòria del PSG a la Champions, sobretot a la ciutat de París. Ens tenen acostumats a que tot ho fan d'aquesta manera, tot ho celebren cremant coses, i els cotxes cremant per la ciutat de París és un exemple patètic, patètic, penós,
1: i que no podem normalitzar. Bueno, compte que no podem normalitzar aquest tipus d'actituds.
0: Recordeu la celebració de Barcelona, no? Doncs compareu el que va passar aquí, home, amb el que ha passat a París. I ja està, no hi ha nada més que dir. Per cert, que a França fan un elogi a Luis Enrique, i això que és espanyol.
1: Ja, ja.
0: Que mira que això és raro. I res, només per acabar també, doncs, que l'Arsenal, recordem, doncs no va guanyar la Copa, però sí que va guanyar la Lliga, i van fer una rua, doncs, molt més tranquil·la a la Gran Bretanya. No sé si vau veure el partit, jo haig de dir que el vaig veure, és d'aquests que van fer afició, perquè va ser un partit de gran desgast, ha sigut, vaja, el més vist a nivell mundial, no només el partit, sinó la pròrroga i després els penals, que sempre, doncs, és molt...
1: atractiu,
0: trist,
1: no?
0: Bueno, atractiu, però trist també, de veure com un guanya i l'altre perd només per un gol en penals, que és la cosa més trista que existeix. Però ha estat trending topic a tot el món. I destaquem, ja per acabar, que hem deixat enrere el mes de maig, estem a 1 de juny, i hem deixat un mes de maig molt i molt calent. Si més no, la segona quinzena de mes. Veurem a veure quina mitjana ens queda. Això ho sabrà el nostre home del temps.
1: Ara li preguntem, Jordi Pérez, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Bé, 1 de juny, com comença el mes? No sé si vols començar repassant el que hem deixat enrere. La calor es manté, com anirà?
3: Doncs tot ho comentarem en aquests 7-8 minutets que tenim, Olga i oients, doncs dient que, donant peu a el que dèiem, doncs jo dic gràcies a Déu que s'ha acabat maig, perquè déu-n'hi-do quins 10 dies de calor intensíssima, aquest sol infernal, dia rere dia, amb vents molt fluixos, la mar, molt bona mar, temps d'estiu, temps de juliol, i no pas propi d'aquesta època, i tants dies seguits. Aquesta situació, doncs, els científics segueixen analitzant que això s'està comportant cada cop més freqüent, i no només a l'entorn peninsular, sinó que les masses càlides s'estenen per gran part del continent, que hi ha països que no estan habituats a aquestes calorades, Anglaterra, Alemanya, Holanda, aquí encara, però tampoc podem baixar la guàrdia, perquè ens hem d'anar adaptant a aquestes calors prematures que són de plena canícula, i estem al mes de maig, i sembla, doncs, això, que els darrers anys cada cop són més freqüents. Cap de setmana d'estiu, aquest sol cremador, no és propi. Sí que és veritat que la temperatura, doncs, s'ha anat fluixant, perquè hem voltat els 25-26 graus, però el sol no demostra aquesta temperatura, que l'ombra, bé, no és exagerada, però el sol és de juliol, la platja, no, la sorra, no podies, els peus bullien. No. En fi, hi ha altres coses. Per exemple, la collita de maduixa. No recordo un mes de maig amb tantes maduixes cremades, rostides, per aquest sol. Que vingui un dia o dos, val, però això què ens denota? Doncs que jo no ho recordo. A l'abril també havia passat algun cop, però tants dies seguits... En fi, que és aquest sol que no és propi d'aquesta època. I bé, molta calor en zones interiors, que segueixen passant dels 30-35 graus, ruixats i tempestes, també, com els vam comentar, Pirineu-Prepirineu, de forma local, doncs baixen les temperatures de forma transitòria en aquells sectors on descarrega, però la resta ja hem vist que no ens hem adonat. Núvols prims que avancen a les tardes i deixen el sol mig entelat, que també s'agraeix que a la tarda vespre, doncs, el sol quedi amortiguat, perquè déu-n'hi-do com escalfa. I bé, mínimes que són, bé, ja baixem dels 20 graus, és lògic, i bé, iniciem mes de juny amb una progressiva, al llarg d'aquesta setmana, baixada de temperatures. Cada dia que passi anirem perdent graus en el conjunt del territori. Avui dilluns, doncs, encara es mantindran valors per sobre dels 30 graus, sobretot cap a Ponent, i també en algunes raconades d'interior de Girona, però ja fregant els 30 o superant molt lleugerament. No així cap a Lleida, insistim a Ponent, que aquí superaran amb escreix els 30, però ja no són extensos, ja no són tan superant amb escreix tant els 30. O sigui, ja la calor va afluixant, però bé, avui hem d'esperar un dia de sol. Estrenem el mes de juny amb sol, monotonia anticiclònica, sol, alguns nuvolets prims, vents fluixos, a la tarda una mica de garbí des de l'Alt Maresme cap a la Costa Brava, una mica reforçadet en hores de la tarda. Si hi ha algunes tempestes, avui afluixa perquè hi ha menys aire fred en alçada, per tant, avui si hi ha alguna tronada seria més aviat cap a l'Alt Ripollès, zones del Canigó, més banda francesa. Aquí pot haver doncs, algun ruixat o alguna tempesta. La resta, en principi, no n'esperem. Temperatures, com diem, sense canvis o amb certa tendència a la baixa en el conjunt de Catalunya. Demà dimarts llevarem amb un dia de sol, alguns nuvolets prims. Entre demà passa una cua de front per França, afavorirà que a la tarda vespre hi hagi creixin nuvolades i donin algun ruixat o tempestes. De nou, Ripollès, la Cerdanya, Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, avançant cap a l'interior de Girona. El Pla de l'Estany, Gironès, interior de Girona. Tot el nord-est es podrà veure afectades per alguns ruixats o algunes tempestes, localment intenses i amb calamars. A la resta, no ens ni ens n'adonarem. Sí, és veritat que podran augmentar una mica els núvols prims, però bé, sense més conseqüències. Vents demà fluixos, vents del sud, fluixos en conjunt, brises, i això sí, al final de la jornada, justament amb vagi creuant aquesta línia d'inestabilitat pel nord-est, entraria la tramuntana. Al final de la jornada, tramuntana Costa Brava, i aquí podria entrar doncs, una mica de llevant a últimes hores de demà. Seguirà demà el descens tèrmic, demà doncs, temperatures seguiran a la certa tendència a la baixa en el conjunt de Catalunya, 1, 2, 3 graus segons zones, i la calor doncs, cada cop anirà afluixant, però encara calor intensa i m'atreviria a dir encara per sobre dels valors normals. Dimecres també és temps estable en conjunt, domini del sol, i bé, alguns núvols, un ruixat podria haver a les zones del Pirineu, la resta no se n'esperen. Seguirà la temperatura certa tendència a la baixa i estem a l'espera de dijous. Dijous entra més aire fred. Des del Cantàbric lliscarà pel nord-est, Aragó, Catalunya i sud de França, i aquí sí que dijous a la tarda, vespre, nit, sí que el ruixat, les tempestes es poden extendre per moltes més zones, sobretot meitat nord i sobretot Girona, Barcelona, podien avançar cap a la costa. Haurem d'anar-ho seguint amb atenció al canvi de dijous, perquè les tempestes poden ser molt més destacades i afectar més comarques. Això ho anirem seguint al llarg de la setmana. Evidentment, un cop torni a passar aquesta zona d'inestabilitat, la temperatura a la baixa, hi haurà una refrescada, si més no, més contundent, podríem dir-ho. I cap de setmana, doncs, torna l'estabilitat. Un conjunt temps estable, lleugera recuperació de les temperatures al cap de setmana, però sense arribar ni de bon tros aquesta exageració de calor dels darrers dies. Però sí, és veritat que el proper cap de setmana doncs, podien tornar a remuntar una mica les temperatures respecte a la baixada que hauran fet divendres aproximadament, un cop passi aquesta zona de ruixats i tempestes. Aquest és el panorama. Juny, doncs, inicia variabilitat tota aquesta setmana, aniran lliscant fronts pel nord, alguns dies més tempestes, uns dies menys, calor, tendència a la baixa, anar-se a normalitzar les temperatures, i sí, és veritat que hi haurà dies que farà calor, però no els excessos, insistim, d'aquests darrers dies de maig, que déu-n'hi-do el rastre que ens ha deixat aquests 10 dies han estat, des del 20-21 fins al 31, la calor ha estat exagerada, han caigut rècords a molts indrets, que es parla per si sol, ens denota el que hem viscut i, evidentment, els 20 dies primers que van ser frescos, doncs la tendència era a ser un maig fresc, però amb aquests 10 dies d'aquesta calor infernal, doncs segurament, doncs fins i tot que aquests 10 dies al ser temperatures gairebé de juliol, de juliol, doncs segurament que haurà mantingut, creiem que ha estat un maig càlid. O sigui, fixin-se el que estem dient, En 20 dies la tendència era d'un maig fresc. Però els darrers 10 dies, com que no ha estat una calor una mica passada de rosca, sinó extrema, doncs segurament haurà quedat un maig càlid. Això ja tinc la sensació, perquè les temperatures, ja ho han vist, mínimes i màximes, han estat d'escàndol i segurament que la balança, malgrat que són 20 dies contra 10, els 10 dies últims han guanyat en els 20 dies primers. No sé si m'he explicat, però va per aquí la cosa, I ho anirem comentant al llarg d'aquesta setmana, a veure si podem fer una mica el resum de com ha anat aquí i en el resto de Catalunya, que ens ho aniran dient. Però vaja, ha deixat empremta, sens dubte. I de moment això és tot, Olga i oients.
1: Molt bé, Jordi, doncs anirem seguint aquesta situació meteorològica que ens comentes de cara a finals de setmana. A veure si refresca una mica l'ambient, però no massa, perquè tenim ganes d'estiu, ensumem les vacances a la cantonada, qui no les faci ja el mes de juny, que l'estiu és curt però és llarg, també. O sigui que res, anirem seguint aquestes previsions. Jordi, fins demà, no, que vagi però, bé. Digue'm.
3: Molt bé, Olga, però estaràs amb mi que juny es comporti, que ens deixi respirar una mica, perquè agafem forces per encarar juliol a l'agost. O sigui que...
1: Bueno, si fos tot, els tres dia, mesos fossin ja iguals, que, sí, ja, que ens permetessin que no hi hagués tanta calor...
3: Clar, però jo ja sé millor. Que aquests 10 dies la gent li encantaria seguir aquesta línia, però, sisplau, un respir per les plantes, per la gent que et cavallem, perquè Déu-n'hi-do, quins 10 dies hem passat. Sí, sí, sí. O sigui, tinguem una mica de pietat, i insistim, juny ja farà calor, seguirà fent calor, però no els aquests excessos, de moment no es veuen per enlloc, per encarar el mes de juny a l'agost. I, per cert, la temperatura de l'aigua del mar, que s'ha caldejat molt, a mesura que entrin ja les brises i vagi remenant les diferents capes de superficials del mar, es anirà refredant, eh? No es pensin que aquestes aigües calentes que estem tinguent, això es anirà refredant i creiem que es col·locarà una mica per degà graus, perquè entraran vents més marcats i això remenarà les aigues i segurament es tornarà l'aigua més fredota. I després ja veurem, tornarà a pujar, evidentment, però que això se trencarà una mica, eh? Aquests primers dies de juny. Veurem un refredament clar del mar.
1: Mira, ho anirem seguint. Mira, com diu l'advocat Jordi Masnou, cas per cas, doncs dia per dia. Jordi, que vagi bé. Adéu.
3: Una abraçada.
1: Una abraçada. Bé, dic això perquè tenim ara el qüestió de dret, res, en qüestió de 2-3 minuts. Bon dia, Jordi.
4: Bon dia.
1: Maria Josep, bon dia.
5: Bon dia, bon dia, Olga, bon dia a tothom.
1: Agafem una mica d'aire, ens connectem i de seguida qüestió de dret. Som-hi.

0: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat. Ràdio
2: Pineda. Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda. Qüestió de dret, amb Jordi Masnou. El món del dret, parlat com tu.
3: El món del dret parlat com tu, i per això tenim Jordi Masnou. Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
3: Bé, Jordi, qüestions de dret que moltes les seguim, també els mitjans de comunicació, que, de casos que ens fan pensar i que tenen també un rerefons judicial, com és el cas de Mango, per posar-hi un titular fàcil.
4: Sí, avui he pensat que podíem portar un parell de temes d'aquells que poden cridar l'atenció, amb el sentit de que a tots ens pot passar, sí, temes més de fons d'armari, temes que podem tenir, i després un tema d'actualitat, i com bé has dit, és el tema de Mango, però no per parlar de premsa rosa, no per parlar de premsa groga, no per parlar de tot això, el tema de fons, sinó temes que m'han fet pensar al respecte. I què és el que m'ha suscitat, doncs, pensar en això? Doncs mira, per una banda, ostres, aquí sí que es veu que la capacitat econòmica et pot dotar d'uns mitjans de defensa, d'acord, molt, molt diferents. En quin sentit? Home, doncs s'ha parlat de tots els mitjans d'investigadors, de reproductors de 2D i 3D per veure si la caiguda i la trepitjada i l'anàlisi de si es veia o no es veia com queia i tal. Tot el tema de l'analítica respecte als mòbils, que primer va sortir que si aquell mòbil que havia desaparegut no s'havia operat mai a l'Equador, i avui han tret uns informes que sí. Tot el tema, per exemple, d'aquest vídeo que ha sortit ara recentment, que a través de contactes i de possibilitats ha sortit un vídeo d'una caiguda anterior. És a dir, la gran diferència. Jo últimament pensava molt que, per exemple, una de les pors de la intel·ligència artificial era que es poguessin crear, no només que es poguessin crear proves que no són i que amb els mitjans d'intel·ligència artificial i els bons, doncs, la gent pogués tenir un problema, sinó fins i tot que amb aquesta falta o amb aquests mitjans econòmics, depèn del cas, val, es pogués detectar si aquestes proves creades eren creades o eren verídiques. Però ja dic, estem veient un cas concret aquí on realment el pes de la capacitat econòmica fa que veiem tot el sortit de productes que hi pot haver-hi per defensar. I dit això, i perdona la introducció, un altre tema ja més centrat jurídic que m'ha fet pensar en el cas Mango és el següent, és el de dir, bé, a vegades hem parlat nosaltres del desheretament, és a dir, tu no vols deixar les legítimes als fills, quins motius hi ha, què has de fer, què pot passar, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Val. Però si en aquest cas concret no és el desheretament, no és la voluntat del causant, del que fa el testament, de deixar sense herència algú, no. Aquí ens podem trobar que si aquest noi, el fill, acabés condemnat de la mort voluntària, dolosa del seu pare, podria ser declarat indigne de succeir, que és una cosa ja no voluntària pel causant, sinó que va marcat per la llei la possibilitat de que sigui declarat indigne, que no pot succeir aquell contra qui ha atemptat contra el causant o contra familiars o el seu entorn, i per tant es quedaria sense aquesta milionària herència que s'ha parlat tant a la premsa, i que segurament això passaria al seu fill, que em sembla que és un nadó, i la seva mare ho administraria fins que tingués 8 anys, i tota una sèrie de conseqüències jurídiques al món de, al voltant d'aquest cas tan mediàtic que m'hi ha fet pensar.
3: Doncs sí que fa pensar, Jordi Masnou, qüestions de dret complexes, però que també ens porten molta reflexió.

0: Tenim una altra qüestió també d'actualitat, perquè ho hem vist a la premsa aquests dies, que és la qüestió de la jubilació flexible. Ho hem intentat llegir i entendre i, Jordi, honradament, no ho hem acabat d'entendre com funciona tot plegat.
1: Bé, a veure, la jubilació flexible és una cosa que ara se n'està parlant una altra vegada molt, però ve del 2002. A partir d'aquí s'ha anat regulant, hi ha hagut modificacions el 2024 i ara representa que se'n torna a parlar molt perquè, evidentment, hi ha una voluntat d'incentivar-la. D'acord? Per què? Per què hi ha una voluntat d'incentivar-la? Doncs jo diria que hi ha dos causes importants. Una és el fet de dir la caixa de la Seguretat Social s'acaba i, per tant, necessitem treure obligacions de pagament i que continuem entrant-hi drets de cotització, val? I, per altra banda, el fet de dir, bé, la importància, el cabal, l'experiència, el coneixement d'aquests sèniors no el podem deixar passar de llarg i, per tant, s'ha d'aprofitar. Què és la jubilació parcial, la jubilació flexible, perdó. La jubilació flexible és que aquelles persones que arriben a la jubilació, que arriben a l'edat de jubilació, que arriben a la possibilitat de meritar la pensió, per tant, ja tenen aquest pas fet, d'acord?, decideixen reincorporar-se a nivell parcial al mercat laboral, a l'activitat, de manera parcial. Òbviament, la pensió vindrà reduïda en el percentatge en què es reincorporen a l'activitat, continuaran cotitzant i continuaran millorant la pensió futura quan cessin definitivament i del tot l'activitat. És un fet que s'ha de comunicar prèviament, perquè si no representa que hi ha doble prestació i llavors hi hauria aquí un frau i una obligació de retorn i una sanció, val? Però el fet és una possibilitat de dir, escolta'm, aquella gent que arriba a l'edat de la jubilació, se sent activa, és valuosa, doncs, escolta'm, aprofitem tot això, però que no vagin tan ofegats com anem tots el dia a dia, sinó que busquem un entremig per bé de tots plegats.
0: A veure si ho hem entès, Jordi, per exemple, una persona que ja té dret al 100% de la jubilació, arriba a l'edat de jubilació i decideix treballar, per exemple, un 30% o un 50% de la jornada, per dir-ho, i llavors aquell 30% el deixa de cobrar i pot cobrar el sou que li donguin per aquell 30%.
1: Exacte, aquell 30%, aquell 50% el deixa de percebre en forma de pensió de jubilació, ell continuarà cotitzant per aquest percentatge del 30% o del 50% perquè continuarà en actiu a la Seguretat Social i millorant la seva pensió futura, cobrarà doncs la prestació que li correspongui per la seva activitat professional que torni a fer.
0: Doncs qüestions que sempre estan d'actualitat, però que cada vegada doncs, que hi ha una modificació també legislativa o una valoració de com això pot evolucionar, tornen a primera línia portada dels diaris.
1: Exacte.

0: Jordi Masnou, avui ens portes també una qüestió que té a veure amb una sentència en relació amb la pensió alimentària als fills. Què ens pots explicar?
1: Sí, sempre he pensat que aquest és un dels forats negres del món de la judicatura, del dret, perdó.
0: Sí, un forat negre.
1: Sí, sí, és allò
0: de dir... Però no s'acaba mai el tema.
1: Dir, escolta'm, fins quan tinc l'obligació de pagar la pensió? I llavors agafes i dius, no, escolta, mira, no és als 18 anys el que diu la llei, que és un d'aquells conceptes jurídics en certa manera indeterminats, que és el tema de la capacitat econòmica, l'autosuficiència, la independència, un tipus de concepte en aquest sentit que ve a dir que el fill ja està preparat per fer la seva vida i per espavilar-se. Però clar, això com pot ser? Perquè hi ha fills que estudien fins molts anys, hi ha fills que no, hi ha fills que s'independitzen, hi ha fills que no. Vull dir que hi ha moltes, cas per cas, no? Vull dir que hi ha moltes situacions diferents. Val. Clar, a més dius, bueno, i arribat el cas, com ho he de fer? Pues també, moltes realitats diferents. Per què? Doncs perquè hi ha aquella família doncs, que ho poden parlar i, escolta, et sembla que ja ho deixem estar? Molt bé. Hi ha altres que has d'enviar alguna carta, alguna cosa, un burofax, un... Val? I n'hi ha d'altres que no, que t'has d'anar al jutjat a barallar-te per si la pensió s'ha de continuar, no? Si el jutge diu, bueno, va, donem-li un parell d'anys més perquè s'acabi d'estabilitzar, d'acord? Però vull dir, és aquesta la situació. I en aquest cas... M'ha cridat l'atenció perquè hi ha hagut una sentència de l'Audiència de Barcelona, d'acord, en què un pare demanava l'extinció de la pensió d'aliments perquè el seu fill doncs, ja havia acabat els estudis i havia estat treballant i tot. I la mare, en aquest cas, era la mare qui, diguéssim, rebia la pensió i deia, escolta'm, no, perquè té una nòmina de 1.000 euros, perquè, a més, doncs, ha fet unes feines temporals i tal... I l'audiència, perquè el primer jutjat, el jutjat de Santa Coloma de Gramenet, des d'on va sortir el tema, va dir que no, però l'audiència de Barcelona ha dit, escolta'm, sí, mira, 1.000 euros és pràcticament el sou mínim interprofessional. Val? I per tant, i a més, mirant-ho amb la realitat del pare i el que està cobrant i la seva situació, tampoc varia tant. Semblarà que al final el que rep té més que el que ha de pagar. D'acord? Per tant, i a més, perdó, i és important, el fill ha acabat el seu període formatiu. És a dir, allò que s'havia de formar per entrar al mercat laboral o intentar entrar al mercat laboral ja ha complert el seu cicle. Per tant, s'han donat els requisits, podem entendre que aquesta persona està preparada per fer el salt a tenir l'autonomia econòmica suficient i, per tant, s'ha extingit la pensió d'aliments en aquell fill que rep, que cobra 1.000 euros, que està treballant, que s'ha format i que al final, doncs, és el que ha decidit la justícia. Com sempre, caldrà anar cas per cas, però ja comences a veure uns paràmetres una mica objectius per saber cap on anem.
0: Lògicament, qüestions que sempre són també d'actualitat. Jordi Masnou, moltíssimes gràcies un cop més.
1: No, gràcies a vosaltres, ja ho sabeu.

0: Són les 9. Notícies.
1: Setmana decisiva justament per desbloquejar el conflicte educatiu a Catalunya. Els docents de Catalunya han de decidir si accepten un preacord assolit entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Després de 3 setmanes de mobilitzacions, amb jornades de vaga arreu de Catalunya, ara han de decidir si accepten el darrer acord. Junts per Pineda ha presentat el seu projecte de cara a les eleccions municipals en un acte fet a l'Auditori. Sota el lema Una Pineda segura, activa i viva, s'ha fet un acte obert a tota la ciutadania amb el foment de la participació per recollir també propostes segons la seva candidata Noemí Llorenç. Ha parlat de les línies de futur del seu partit de cara a les eleccions municipals de l'any que ve. S'ha celebrat aquest cap de setmana el festival Chaos in the Sun, vinculat a l'escena de l'extrema dreta europea, que ha tornat a generar una mica de polèmica al Maresme. A més, segons han fet públic avui alguns mitjans, hi ha hagut agressió entre assistents a una festa privada vinculada justament al festival fet a Santa Susana. Aquestes agressions s'han produït a Calella. Calella posa en marxa a partir d'avui la campanya de renovació d'asfaltat amb una 15ena d'actuacions previstes. Amb una durada de 4 setmanes, el pressupost és de 200.000 euros. La campanya actua en diversos trams de carrers a Calella. I aquest cap de setmana s'ha fet a Pineda la 3ª jornada d'entitats amb l'objectiu de posar en valor el teixit associatiu local i fomentar la participació ciutadana. La trobada ha comptat amb 35 entitats i cap a 200 participants. I al cap de setmana destaquem també molta activitat a Pineda. D'una banda, s'ha viscut el Petit Ressona, és la seva 7ª edició, una trobada infantil i juvenil de percussió que any rere any es consolida com un referent a Catalunya. S'ha fet pels carrers de Poblenou. Aquest diumenge al matí també val a dir que s'ha fet a Pineda la trobada de puntaires. Era la 29ª edició i han participat 160 puntaires vingudes de tot arreu, també de Pineda. Hi havia també una xocolatada. La Coral Juvenil Santa Maria ha celebrat els seus 15 anys amb un concert a l'església de Pineda. La formació ha fet un repertori variat, combinant temes nous i adaptacions de cançons que formen part de la trajectòria de la coral. També destaquem del cap de setmana que s'ha fet la Vibra Jove, que ha tornat a Pineda amb una nova edició pensada per donar protagonisme als joves i també a la seva creativitat. La plaça Espanya ha estat, per tant, escenari dels joves per mostrar el seu talent, fent música, ball o teatre i també arts plàstiques. I encara del cap de setmana destaquem també que l'skatepark de Pineda s'ha convertit al cap de setmana en un punt de trobada dels amants dels esports urbans. S'ha fet la 2ª edició de l'Urban Arima Fest. Ha estat un esdeveniment obert a tothom que s'ha fet, com diem, aquest cap de setmana. Acabarem parlant del temps, per parlar sobretot de la bonança. Bon temps no només avui, sinó també els propers dies. Això sí, les temperatures amb una tendència a la baixa. Ho notarem ja a partir d'avui, però en canvi tindrem doncs, més sensació de xafogor, sobretot a mesura que passin els dies. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.
0: Energia positiva.

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
3: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.

0: Són les 10. Notícies.
1: Setmana decisiva justament per desbloquejar el conflicte educatiu a Catalunya. Els docents de Catalunya han de decidir si accepten un preacord assolit entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Després de 3 setmanes de mobilitzacions, amb jornades de vaga arreu de Catalunya, ara han de decidir si accepten el darrer acord. Junts per Pineda ha presentat el seu projecte de cara a les eleccions municipals en un acte fet a l'Auditori. Sota el lema Una Pineda segura, activa i viva, s'ha fet un acte obert a tota la ciutadania amb el foment de la participació per recollir també propostes segons la seva candidata Noemí Llorenç. Ha parlat de les línies de futur del seu partit de cara a les eleccions municipals de l'any que ve. S'ha celebrat aquest cap de setmana el festival Chaos in the Sun, vinculat a l'escena de l'extrema dreta europea, que ha tornat a generar una mica de polèmica al Maresme. A més, segons han fet públic avui alguns mitjans, hi ha hagut agressió entre assistents a una festa privada vinculada justament al festival fet a Santa Susana. Aquestes agressions s'han produït a Calella. Calella posa en marxa a partir d'avui la campanya de renovació d'asfaltat amb una 15ena d'actuacions previstes. Amb una durada de 4 setmanes, el pressupost és de 200.000 euros. La campanya actua en diversos trams de carrers a Calella. I aquest cap de setmana s'ha fet a Pineda la 3ª jornada d'entitats amb l'objectiu de posar en valor el teixit associatiu local i fomentar la participació ciutadana. La trobada ha comptat amb 35 entitats i cap a 200 participants. El cap de setmana destaquem també molta activitat a Pineda. D'una banda, s'ha viscut el Petit Ressona, és la seva 7ª edició, una trobada infantil i juvenil de percussió que any rere any es consolida com un referent a Catalunya. S'ha fet pels carrers de Poblenou. Aquest diumenge al matí també val a dir que s'ha fet a Pineda la trobada de puntaires. Era la 29ª edició i han participat 160 puntaires vingudes de tot arreu, també de Pineda. Hi havia també una xocolatada. La Coral Juvenil Santa Maria ha celebrat els seus 15 anys amb un concert a l'església de Pineda. La formació ha fet un repertori variat, combinant temes nous i adaptacions de cançons que formen part de la trajectòria de la coral. També destaquem del cap de setmana que s'ha fet la Vibra Jove, que ha tornat a Pineda amb una nova edició pensada per donar protagonisme als joves i també a la seva creativitat. La plaça Espanya ha estat, per tant, escenari dels joves per mostrar el seu talent, fent música, ball o teatre i també arts plàstiques. Encara del cap de setmana destaquem també que l'skatepark de Pineda s'ha convertit el cap de setmana en un punt de trobada dels amants dels esports urbans. S'ha fet la 2ª edició de l'Urban Arima Fest. Ha estat un esdeveniment obert a tothom que s'ha fet, com diem, aquest cap de setmana. Acabarem parlant del temps, per parlar sobretot de la bonança. Bon temps no només avui, sinó també els propers dies. Això sí, les temperatures amb una tendència a la baixa. Ho notarem ja a partir d'avui, però en canvi tindrem doncs, més sensació de xafogor, sobretot a mida que passin els dies. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Energia positiva.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

0: Són les 11. Notícies.
1: Setmana decisiva justament per desbloquejar el conflicte educatiu a Catalunya. Els docents de Catalunya han de decidir si accepten un preacord assolit entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Després de 3 setmanes de mobilitzacions, amb jornades de vaga arreu de Catalunya, ara han de decidir si accepten el darrer acord. Junts per Pineda ha presentat el seu projecte de cara a les eleccions municipals en un acte fet a l'Auditori. Sota el lema Una Pineda segura, activa i viva, s'ha fet un acte obert a tota la ciutadania amb el foment de la participació per recollir també propostes segons la seva candidata Noemí Llorenç. Ha parlat de les línies de futur del seu partit de cara a les eleccions municipals de l'any que ve. S'ha celebrat aquest cap de setmana el festival Chaos in the Sun, vinculat a l'escena de l'extrema dreta

0: Europea, que ha tornat a generar una mica de polèmica al Maresme. A més, segons han fet públic avui alguns mitjans, hi ha hagut agressió entre assistents a una festa privada vinculada justament al festival fet a Santa Susana. Aquestes agressions s'han produït a Calella. Calella posa en marxa a partir d'avui la campanya de renovació d'asfaltat amb una quinzena d'actuacions previstes. Amb una durada de 4 setmanes, el pressupost és de 200.000 euros. La campanya actua en diversos trams de carrers a Calella. I aquest cap de setmana s'ha fet a Pineda la tercera jornada d'entitats amb l'objectiu de posar en valor el teixit associatiu local i fomentar la participació ciutadana. La trobada ha comptat amb 35 entitats i cap a 200 participants. El cap de setmana destaquem també molta activitat a Pineda. D'una banda, s'ha viscut el Petit Ressona, és la seva setena edició, una trobada infantil i juvenil de percussió que any rere any es consolida com un referent a Catalunya. S'ha fet pels carrers de Poblenou. Aquest diumenge al matí també val a dir que s'ha fet a Pineda la trobada de puntaires. Era la 29a edició i han participat 160 puntaires vingudes de tot arreu, també de Pineda. Hi havia també una xocolatada. La Coral Juvenil Santa Maria ha celebrat els seus 15 anys amb un concert a l'església de Pineda. La formació ha fet un repertori variat, combinant temes nous i adaptacions de cançons que formen part de la trajectòria de la coral. També destaquem del cap de setmana que s'ha fet la Vibra Jove, que ha tornat a Pineda amb una nova edició pensada per donar protagonisme als joves i també a la seva creativitat. La plaça Espanya ha estat, per tant, escenari dels joves per mostrar el seu talent, fent música, ball o teatre i també arts plàstiques. Encara del cap de setmana destaquem també que l'skatepark de Pineda s'ha convertit el cap de setmana en un punt de trobada dels amants dels esports urbans. S'ha fet la segona edició de l'Urban Arima Fest. Ha estat un esdeveniment obert a tothom que s'ha fet, com diem, aquest cap de setmana. Acabarem parlant del temps, per parlar sobretot de la bonança. Bon temps no només avui, sinó també els propers dies. Això sí, les temperatures amb una tendència a la baixa. Ho notarem ja a partir d'avui, però en canvi tindrem doncs, més sensació de xafogor, sobretot a mida que passin els dies. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.
1: Gràcies, Pep. Seguim amb Offenbach, Miles Away.

Elegantíssima. Déu-n'hi-do, quina veu. Sien Aspiro. És un quart de 12. Seguim amb aquest ambient càlid, calor, el sol apreta a aquesta hora del matí. Déu-n'hi-do. Recuperem ara els propers minuts de Christians, Born Again, també.

tant sumant l'estiu que el tenim a la cantonada amb un primer tastet que tenim aquests últims dies, també aquesta setmana pinta amb molta calor, per tant ens ho agafarem amb ganes i sobretot amb bona música i amb gent com la Fúmiga. O també amb ells, Hugel, això es diu G.

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
3: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper, que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.

0: Des d'aquest dilluns 1 de juny, moltes famílies començaran a pagar més per la llum i el gas. El motiu és que s'han acabat les rebaixes d'impostos que el govern havia aplicat per ajudar durant la crisi energètica. Fins ara, l'IVA era del 10% i a partir d'avui torna al 21%. I també puja l'impost elèctric. Això vol dir que, tot i que el preu de l'energia s'hagi moderat, el rebut final serà més alt. Els metges es planten, deixen de fer hores extres per visibilitzar el col·lapse. Després de setmanes de vagues sense avenços, els metges han canviat d'estratègia. Des d'aquest dilluns han començat a deixar de fer hores extres voluntàries amb la campanya Ni un minut més. Moltes operacions, visites i proves es fan gràcies a aquest sobreesforç fora d'horari. Sense aquestes hores, el sistema evidencia una realitat que els professionals denuncien fa temps. Falten metges i recursos. Professionals expliquen que treballen fins a 80 hores setmanals i que aquest ritme passa factura, tant físicament com emocionalment. La vocació no pot justificar-ho tot, resumeixen. Calella posa en marxa aquest dilluns 1 de juny la campanya de renovació d'asfalt amb una quinzena d'actuacions previstes. Tindrà una durada de 4 setmanes i compta amb un pressupost de gairebé 202.000 euros. La campanya actuarà en diversos trams de carrers. Aquest dissabte s'ha fet la tercera jornada d'entitats amb l'objectiu de posar en valor el teixit associatiu, local i formar la participació ciutadana. La trobada va comptar amb més de 35 entitats i cap a 200 participants. La jornada va començar a les 10 del matí a l'Auditori amb la benvinguda institucional i tot seguit es van presentar els primers vídeos elaborats per cada entitat. Els assistents van poder gaudir d'una sessió d'impro show que va agradar molt als assistents i l'acte va acabar amb un vermut al pati de Can Comas amb la col·laboració del Xip. El dissabte també a la tarda es va fer la setena edició del Petit Ressona, a Pineda. La trobada juvenil infantil de percussió que any rere any es consolida com un referent a Catalunya. La trobada va reunir grups vinguts d'arreu del territori en una tarda plena de ritme amb cercavila i actuacions. El diumenge al matí, a la plaça de les Mèlies, va acollir la 29a trobada de puntaires. Aquest any hi han participat 160 puntaires vingudes d'arreu del territori i també de Pineda. Una trobada que va posar en valor l'art de fer puntes de coixí, una tradició molt arrelada al Maresme i estesa per tota Catalunya. Els fotògrafs de Pineda porten la màgia del carnaval a la seva nova exposició que es pot visitar fins al 28 de juny a la Biblioteca Serra i Moret de Pineda. I el temps. Avui dilluns, primer dia de mes, s'inicia una davallada progressiva de la temperatura. De moment mantenim el domini del sol i encara amb ambient càlid. Demà dimarts hi haurà sol, alguns núvols prims i vents fluixos. Per més informació, podeu consultar la web de radiopineda.cat.
1: Gràcies, Jaume. Seguim amb molta més música en aquest primer dia del mes de juny. Apreta la calor i la música que t'acompanya des d'aquí, des de Ràdio Pineda.

Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.

0: El preacord entre educació i docents ajorna les vagues que estaven previstes per aquesta setmana. Les vagues previstes entre avui i dijous queden ajornades fins a saber el resultat de la votació final de professors. La vaga prevista per divendres per ara es manté. Després de setmanes de tensió i de vagues, el Departament d'Educació i també els sindicats majoritaris han arribat a un preacord que podria millorar el dia a dia de milers de mestres a Catalunya. Aquest pacte inclou, entre d'altres, una pujada progressiva del sou fins a l'any 2029, que podria suposar cap a 600 euros al mes en conjunt. Aposta per reforçar l'escola inclusiva amb més professionals. Un altre punt destacat és la creació de 5.000 càtedres de secundària i la devolució dels diners que els docents van deixar de cobrar durant les retallades. A més, es preveu obrir espais de diàleg per millorar el currículum educatiu. Tot i així, queden alguns temes pendents, com ara reducció d'alumnes per aula o la protecció del català. Continuen generant molt de debat. La decisió final estarà en mans dels docents. De l'àmbit de la política, destaquem avui que Junts per Pineda ha presentat el seu projecte de cara a les eleccions municipals en un acte a l'Auditori amb el nom Fem Pineda 2027. Exposava les línies de futur del partit de cara a les eleccions municipals. Sota el lema Una Pineda segura, activa i viva, va ser un acte on es van exposar els principals eixos del programa. La candidata Noemí Llorenç va dir que volen construir un model de poble dinàmic i sostenible. Durant la seva intervenció van dir també que tenen un projecte basat en l'experiència i la realitat i l'estima a part Pineda. Han dit també que faran una proposta digna, amb bons fonaments per la feina feta i apostant per la seguretat i fer complir la normativa. Ha dit també que volen un ajuntament que funcioni. Així ho han explicat també a Ràdio Pineda.
1: Nosaltres volem una Pineda més segura, una Pineda més neta, una Pineda on es compleixin les ordenances municipals, una Pineda on l'Ajuntament funcioni com un rellotge per donar resposta a tothom que ho necessiti i una Pineda que generi oportunitats. I quan dic generar oportunitats, aquí se'ns obre un ventall de possibilitats immenses, des de tenir més zones verdes i menys ciment, des d'apostar més per al comerç i per la indústria, des de la joventut, des de fer més activitats, és a dir, aquests són els nostres tres pilars i són els que proposarem i continuarem treballant durant tot aquest any.
0: També ha dit que a Pineda es lidera l'atur comarcal. Amb la renda per càpita més baixa de la comarca, i Pineda diu ha de liderar la despesa en ajuts per benestar social, ajuts i beques, un indicador diu que evidencia que Pineda és una població molt vulnerable. Diu també que l'Ajuntament ha pujat impostos i té uns tràmits infinits, amb descoordinació. Ha parlat també de barris abandonats i també inseguretat i falta de planificació. En aquest acte va dir que apostaran per l'ecologia, el comerç i un ajuntament eficient. També ha dit Noemí Llorenç que formarà un equip de persones que s'estimen Pineda amb la idea de millorar el poble, perquè pensen que mereix més. Han dit també que faran el millor equip possible.
1: Penseu que els que estem a l'oposició, quan la gent es queixa o ens ve a nosaltres a proposar-nos alguna queixa, alguna cosa, i ens demana ajuda, és perquè s'ha trobat totes les portes tancades. Quan algú ha de reclamar l'atenció d'un regidor de l'oposició és perquè l'Ajuntament no li ha donat resposta, perquè els que governen no li han donat resposta, perquè hi ha un ciutadà que té un problema i no se l'està escoltant. Clar, això, amb una intensitat tan gran, no havia passat fins ara. Aquí som un grup de persones de diferents procedències, i fins i tot de diferents creences i de diferents orígens, que tenim un denominador comú, que és volem lo millor per Pineda. Tothom que estigui dins d'aquest pensament de que vol lo millor per Pineda és benvingut al nostre equip i a treballar per el nostre programa.
0: L'acte ha reunit també l'alcalde de Calella, Santa Susana, i també de Tordera, amb el president de Junts del Maresme, Carles Bosch, entre altres membres de Junts de la comarca. L'acte va acabar amb un present per tots els assistents, que va ser l'entrega d'una bandera de Pineda. I també destaquem avui que des d'avui dilluns moltes famílies començaran a pagar més per la llum i el gas. El motiu és que s'han acabat les rebaixes d'impostos que el govern havia aplicat per ajudar durant la crisi energètica. Fins ara l'IVA era del 10%, però a partir d'avui torna al 21%. També puja l'impost elèctric. Això vol dir que, tot i que el preu de l'energia s'ha moderat, el rebut final serà més alt en conjunt. Això pot suposar pagar uns quants euros més cada mes. I els metges es planten, deixen de fer hores extres per visibilitzar el seu col·lapse. Els metges catalans, després de setmanes de vaga sense avenços, han canviat ara d'estratègia. Des d'avui comencen a deixar de fer hores extres voluntàries amb la campanya Ni un minut més. Moltes operacions, visites o proves es fan gràcies a aquest sobreesforç. Sense aquestes hores, el sistema evidencia una realitat que els professionals denuncien fa temps, que és que falten metges i també més recursos. Professionals expliquen que treballen fins a 80 hores setmanals i que amb aquest ritme es passa factura, tant física com també emocional. I Calella posa en marxa des d'avui mateix la campanya de renovació d'asfaltat amb una quinzena d'actuacions previstes. La durada és de 4 setmanes. Compta amb un pressupost que supera els 200.000 euros. Aquesta campanya comença a fer-se avui. Actuarà en alguns trams de carrers a Calella. I també destaquem que aquest dissabte s'ha fet la jornada d'entitats de Pineda. L'objectiu era posar en valor el teixit associatiu, fomentar també la participació ciutadana. La trobada ha comptat amb 35 entitats, cap a 200 participants. Ha començat a les 10 del matí de dissabte i s'han fet doncs diversos actes. Ha acabat amb la sessió de Impro Show, que va agradar molt als assistents. L'acte ha acabat amb un vermut al pati de Can Comas amb la col·laboració de la xarxa d'iniciatives pinedenques. I del cap de setmana destaquem també que dissabte s'ha fet la 7a edició del Petit Ressona a Poblenou, una trobada infantil i juvenil de percussió. La trobada ha reunit grups vinguts de tot Catalunya en una tarda plena de ritme, amb cercavila i també actuacions. Hi havia també xocolatada popular, activitats familiars, inflables, jocs tradicionals o pintacares i molts de tallers. I també destaquem del cap de setmana que aquest diumenge la plaça de les Mèlies ha acollit la 29a trobada de puntaires, amb 160 puntaires de tot Catalunya, però també de Pineda. Una trobada que posa en valor l'art de fer puntes de coixí, una tradició molt arrelada al Maresme i estesa per tot Catalunya. I també us destaquem que la Coral Juvenil de Santa Maria ha celebrat 15 anys amb un concert a l'Església de Pineda. La formació ha ofert un repertori variat amb temes nous i adaptacions de cançons que formen part de la trajectòria de la Coral. Una actuació que ha tingut també la música en directe. I també destaquem a aquesta hora que la Vibra Jove ha tornat a Pineda aquest diumenge. Ho ha fet amb una edició pensada per donar protagonisme als joves i la seva creativitat. Han mostrat el seu talent en disciplines com ara la música, el ball o el teatre i les arts plàstiques. Una vibra que ha estat una vegada més tot un èxit. I encara destaquem també que al cap de setmana a l'Skate Park s'ha fet un punt de trobada dels amants dels esports urbans. És la segona edició del Urban Arima Fest. Ha estat un esdeveniment obert a tothom que ha combinat l'esport, l'art i les accions socials. Una cap de setmana, unes activitats pensades per a tothom. I també destaquem aquesta hora que l'equip A de l'Esplai Mediterrani ha tancat la seva participació a la Lliga FEDIC amb un excel·lent resultat. Al darrer partit de la temporada, el conjunt ha confirmat la segona posició a la classificació final. Per tant, un curs molt regular i també molt competitiu. I ara estem molt interessats pel temps. Continua la calor. Crònica de Jordi Pérez.
2: Iniciem mes de juny amb una progressiva al llarg d'aquesta setmana baixada de temperatures. Cada dia que passi anirem perdent graus en el conjunt del territori. Avui dilluns doncs, encara es mantindran valors per sobre dels 30 graus, sobretot cap a Ponent, i també en algunes raconades d'interior de Girona, però ja fregant els 30 o superant molt lleugerament. Però bé, avui hem d'esperar un dia de sol. Sol, alguns nuvolets prims, vents fluixos, a la tarda una mica de garbí des de l'Alt Maresme cap a la Costa Brava, una mica reforçadet en hores de la tarda. Demà dimarts llevarem amb un dia de sol, alguns nuvolets prims. Seguirà demà el descens tèrmic. Demà, doncs, temperatures seguiran a la certa tendència a la baixa en el conjunt de Catalunya. 1, 2, 3 graus, segons zones. I la calor, doncs, cada cop anirà afluixant. Però encara calor intensa i m'atreviria a dir encara per sobre dels valors normals, eh? Dimecres també és temps estable en conjunt, domini del sol. I bé, alguns núvols, seguirà la temperatura certa tendència a la baixa i estem a l'espera de dijous. Dijous entra més aire fred. I aquí sí que dijous a la tarda, vespre, nit, sí que els ruixats, les tempestes es poden extendre per moltes més zones sobretot meitat nord i sobretot Girona, Barcelona, podien avançar cap a la costa. Haurem d'anar-ho seguint amb atenció al canvi de dijous, perquè també poden ser molt més destacades i afectar més comarques. Això ho anirem seguint al llarg de la setmana. Evidentment, un cop torni a passar aquesta zona d'inestabilitat, la temperatura a la baixa, hi haurà una refrescada, si més no, més contundent, podríem dir-ho.
0: Molt bé, doncs gràcies, Jordi. Així acabem tota la informació a cada hora en punt.

Són les dues. Notícies. Des d'aquest dilluns 1 de juny, moltes famílies començaran a pagar més per la llum i el gas. El motiu és que s'han acabat les rebaixes d'impostos que el govern havia aplicat per ajudar durant la crisi energètica. Fins ara, l'IVA era del 10% i a partir d'avui torna al 21%. I també puja l'impost elèctric. Això vol dir que, tot i que el preu de l'energia s'hagi moderat, el rebut final serà més alt. Els metges es planten, deixen de fer hores extres per visibilitzar el col·lapse. Després de setmanes de vaga, sense avenços, els metges han canviat d'estratègia. Des d'aquest dilluns han començat a deixar de fer hores extres voluntàries amb la campanya Ni un minut més. Moltes operacions, visites i proves es fan gràcies a aquest sobreesforç fora d'horari. Sense aquestes hores, el sistema evidencia una realitat que els professionals denuncien fa temps. Falten metges i recursos. Professionals expliquen que treballen fins a 80 hores setmanals i que aquest ritme passa factura, tant físicament com emocionalment. La vocació no pot justificar-ho tot, resumeixen. Calella posa en marxa aquest dilluns 1 de juny la campanya de renovació d'asfalt amb una quinzena d'actuacions previstes. Tindrà una durada de 4 setmanes i compta amb un pressupost de gairebé 202.000 euros. La campanya actuarà en diversos trams de carrers. Aquest dissabte s'ha fet la tercera jornada d'entitats amb l'objectiu de posar en valor el teixit associatiu, local i formar la participació ciutadana. La trobada va comptar amb més de 35 entitats i cap a 200 participants. La jornada va començar a les 10 del matí a l'Auditori amb la benvinguda institucional i tot seguit es van presentar els primers vídeos elaborats per cada entitat. Els assistents van poder gaudir d'una sessió d'impro show que va agradar molt als assistents i l'acte va acabar amb un vermut al pati de Can Comas amb la col·laboració del Xip. El dissabte també a la tarda es va fer la setena edició del Petit Ressona, a Pineda. La trobada juvenil infantil de percussió que any rere any es consolida com un referent a Catalunya. La trobada va reunir grups vinguts d'arreu del territori en una tarda plena de ritme amb cercavila i actuacions. El diumenge al matí, a la plaça de les Mèlies, va acollir la 29a trobada de puntaires. Aquest any hi han participat 160 puntaires vingudes d'arreu del territori i també de Pineda. Una trobada que va posar en valor l'art de fer puntes de coixí, una tradició molt arrelada al Maresme i estesa per tota Catalunya. Els fotògrafs de Pineda porten la màgia del carnaval a la seva nova exposició que es pot visitar fins al 28 de juny a la Biblioteca Serra i Moret de Pineda. I el temps. Avui dilluns, primer dia de mes, s'inicia una davallada progressiva de la temperatura. De moment mantenim el domini del sol i encara amb ambient càlid. Demà dimarts hi haurà sol, alguns núvols prims i vents fluixos. Per més informació podeu consultar la web de radiopineda.cat.

0: Són les 3. Notícies.
1: Setmana decisiva justament per desbloquejar el conflicte educatiu a Catalunya. Els docents de Catalunya han de decidir si accepten un preacord assolit entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Després de 3 setmanes de mobilitzacions, amb jornades de vaga arreu de Catalunya, ara han de decidir si accepten el darrer acord. Junts per Pineda ha presentat el seu projecte de cara a les eleccions municipals en un acte fet a l'Auditori. Sota el lema Una Pineda segura, activa i viva, s'ha fet un acte obert a tota la ciutadania amb el foment de la participació per recollir també propostes segons la seva candidata Noemí Llorenç. Ha parlat de les línies de futur del seu partit de cara a les eleccions municipals de l'any que ve. S'ha celebrat aquest cap de setmana el festival Chaos in the Sun, vinculat a l'escena de l'extrema dreta europea, que ha tornat a generar una mica de polèmica al Maresme. A més, segons han fet públic avui alguns mitjans, hi ha hagut agressió entre assistents a una festa privada vinculada justament al festival fet a Santa Susana. Aquestes agressions s'han produït a Calella. Calella posa en marxa a partir d'avui la campanya de renovació d'asfaltat amb una 15ena d'actuacions previstes. Amb una durada de 4 setmanes, el pressupost és de 200.000 euros. La campanya actua en diversos trams de carrers a Calella. I aquest cap de setmana s'ha fet a Pineda la 3ª jornada d'entitats amb l'objectiu de posar en valor el teixit associatiu local i fomentar la participació ciutadana. La trobada ha comptat amb 35 entitats i cap a 200 participants. I al cap de setmana destaquem també molta activitat a Pineda. D'una banda, s'ha viscut el Petit Ressona, és la seva 7ª edició, una trobada infantil i juvenil de percussió que any rere any es consolida com un referent a Catalunya. S'ha fet pels carrers de Poblenou. Aquest diumenge al matí també val a dir que s'ha fet a Pineda la trobada de puntaires. Era la 29ª edició i han participat 160 puntaires vingudes de tot arreu, també de Pineda. Hi havia també una xocolatada. La Coral Juvenil Santa Maria ha celebrat els seus 15 anys amb un concert a l'Església de Pineda. La formació ha fet un repertori variat, combinant temes nous i adaptacions de cançons que formen part de la trajectòria de la coral. També destaquem del cap de setmana que s'ha fet la Vibra Jove, que ha tornat a Pineda amb una nova edició pensada per donar protagonisme als joves i també a la seva creativitat. La plaça Espanya ha estat, per tant, escenari dels joves per mostrar el seu talent, fent música, ball o teatre i també arts plàstiques. Encara del cap de setmana destaquem també que l'skatepark de Pineda s'ha convertit al cap de setmana en un punt de trobada dels amants dels esports urbans. S'ha fet la 2ª edició de l'Urban Arima Fest. Ha estat un esdeveniment obert a tothom que s'ha fet, com diem, aquest cap de setmana. Acabarem parlant del temps, per parlar sobretot de la bonança. Bon temps no només avui, sinó també els propers dies. Això sí, les temperatures amb una tendència a la baixa. Ho notarem ja a partir d'avui, però en canvi tindrem doncs, més sensació de xafogor, sobretot a mesura que passin els dies. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

altres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

estimar-te, que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser, que et faré costat mentre et faci falta i fins i tot potser una mica més, que si t'ho he de prometre et prometo que t'ho prometré.

0: Ràdio Pineda.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les tres i sé que em costarà

Des d'aquest dilluns 1 de juny, moltes famílies començaran a pagar més per la llum i el gas. El motiu és que s'han acabat les rebaixes d'impostos que el govern havia aplicat per ajudar durant la crisi energètica. Fins ara, l'IVA era del 10% i a partir d'avui torna al 21%. I també puja l'impost elèctric. Això vol dir que, tot i que el preu de l'energia s'hagi moderat, el rebut final serà més alt. Els metges es planten, deixen de fer hores extres per visibilitzar el col·lapse. Després de setmanes de vagues sense avenços, els metges han canviat d'estratègia. Des d'aquest dilluns han començat a deixar de fer hores extres voluntàries amb la campanya Ni un minut més. Moltes operacions, visites i proves es fan gràcies a aquest sobreesforç fora d'horari. Sense aquestes hores, el sistema evidencia una realitat que els professionals denuncien fa temps. Falten metges i recursos. Professionals expliquen que treballen fins a 80 hores setmanals i que aquest ritme passa factura, tant físicament com emocionalment. La vocació no pot justificar-ho tot, resumeixen. Calella posa en marxa aquest dilluns 1 de juny la campanya de renovació d'asfalt amb una quinzena d'actuacions previstes. Tindrà una durada de 4 setmanes i compta amb un pressupost de gairebé 202.000 euros. La campanya actuarà en diversos trams de carrers. Aquest dissabte s'ha fet la tercera jornada d'entitats amb l'objectiu de posar en valor el teixit associatiu, local i formar la participació ciutadana. La trobada va comptar amb més de 35 entitats i cap a 200 participants. La jornada va començar a les 10 del matí a l'Auditori amb la benvinguda institucional i tot seguit es van presentar els primers vídeos elaborats per cada entitat. Els assistents van poder gaudir d'una sessió d'impro show que va agradar molt als assistents i l'acte va acabar amb un vermut al pati de Can Comas amb la col·laboració del Xip. El dissabte també a la tarda es va fer la setena edició del Petit Ressona, a Pineda. La trobada juvenil infantil de percussió que any rere any es consolida com un referent a Catalunya. La trobada va reunir grups vinguts d'arreu del territori en una tarda plena de ritme amb cercavila i actuacions. El diumenge al matí, a la plaça de les Mèlies, va acollir la 29a trobada de puntaires. Aquest any hi han participat 160 puntaires vingudes d'arreu del territori i també de Pineda. Una trobada que va posar en valor l'art de fer puntes de coixí, una tradició molt arrelada al Maresme i estesa per tota Catalunya. Els fotògrafs de Pineda porten la màgia del carnaval a la seva nova exposició que es pot visitar fins al 28 de juny a la Biblioteca Serra i Moret de Pineda. I el temps. Avui dilluns, primer dia de mes, s'inicia una davallada progressiva de la temperatura. De moment mantenim el domini del sol i encara amb ambient càlid. Demà dimarts hi haurà sol, alguns núvols prims i vents fluixos. Per més informació podeu consultar la web de radiopineda.cat.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Toca fer la renda, però aquest any zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
2: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper, que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.

0: Són les 5. Notícies.
1: Setmana decisiva justament per desbloquejar el conflicte educatiu a Catalunya. Els docents de Catalunya han de decidir si accepten un preacord assolit entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Després de 3 setmanes de mobilitzacions, amb jornades de vaga arreu de Catalunya, ara han de decidir si accepten el darrer acord. Junts per Pineda ha presentat el seu projecte de cara a les eleccions municipals en un acte fet a l'Auditori. Sota el lema Una Pineda segura, activa i viva, s'ha fet un acte obert a tota la ciutadania amb el foment de la participació per recollir també propostes segons la seva candidata Noemí Llorenç. Ha parlat de les línies de futur del seu partit de cara a les eleccions municipals de l'any que ve. S'ha celebrat aquest cap de setmana el festival Chaos in the Sun, vinculat a l'escena de l'extrema dreta europea, que ha tornat a generar una mica de polèmica al Maresme. A més, segons han fet públic avui alguns mitjans, hi ha hagut agressió entre assistents a una festa privada vinculada justament al festival fet a Santa Susana. Aquestes agressions s'han produït a Calella. Calella posa en marxa a partir d'avui la campanya de renovació d'asfaltat amb una 15ena d'actuacions previstes. Amb una durada de 4 setmanes, el pressupost és de 200.000 euros. La campanya actua en diversos trams de carrers a Calella. I aquest cap de setmana s'ha fet a Pineda la 3ª jornada d'entitats amb l'objectiu de posar en valor el teixit associatiu local i fomentar la participació ciutadana. La trobada ha comptat amb 35 entitats i cap a 200 participants. I al cap de setmana destaquem també molta activitat a Pineda. D'una banda, s'ha viscut el Petit Ressona, és la seva 7ª edició, una trobada infantil i juvenil de percussió que any rere any es consolida com un referent a Catalunya. S'ha fet pels carrers de Poblenou. Aquest diumenge al matí també em val a dir que s'ha fet a Pineda la trobada de puntaires. Era la 29ª edició i han participat 160 puntaires vingudes de tot arreu, també de Pineda. Hi havia també una xocolatada. La Coral Juvenil Santa Maria ha celebrat els seus 15 anys amb un concert a l'església de Pineda. La formació ha fet un repertori variat, combinant temes nous i adaptacions de cançons que formen part de la trajectòria de la coral. També destaquem del cap de setmana que s'ha fet la Vibra Jove, que ha tornat a Pineda amb una nova edició pensada per donar protagonisme als joves i també a la seva creativitat. La plaça Espanya ha estat, per tant, escenari dels joves per mostrar el seu talent, fent música, ball o teatre i també arts plàstiques. I encara del cap de setmana destaquem també que l'skatepark de Pineda s'ha convertit el cap de setmana en un punt de trobada dels amants dels esports urbans. S'ha fet la 2ª edició de l'Urban Arima Fest. Ha estat un esdeveniment obert a tothom que s'ha fet, com diem, aquest cap de setmana. Acabarem parlant del temps, per parlar sobretot de la bonança. Bon temps no només avui, sinó també els propers dies. Això sí, les temperatures amb una tendència a la baixa. Ho notarem ja a partir d'avui, però en canvi tindrem doncs, més sensació de xafogor, sobretot a mesura que passin els dies. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.
2: Molt bona tarda, família. Com esteu? Una setmana més. Comencem el juny, 1 de juny de 2026. Aquesta setmana no hi he estat gaire, però res, et volia dir que vaig fer anys i com que sempre em fa molta il·lusió dir-te que comparteixo aniversari, doncs volia que el compartissis amb mi si el feies el 27 de maig. Escolta'm una cosa, que tornem a encetar una setmana més. Estem aquí a Ràdio Pineda, sempre amb la millor música del nostre panorama musical, també en català, i sempre amb un somriure i amb energia positiva. Et deixo amb Lost on You.

I a qui li faries tu petons tota la vida? Segur que tens aquesta persona amb qui penses dia i nit i que maco. Senyores i senyors, Ginestà, perdre el cap, eh? Els germans Serrasolses, la Júlia i el Pau, fan aquest grup que es diu Ginestà i que tantes cançons boniques, romàntiques, ens han portat.

I per si no ho sabies, avui és el Dia Mundial de les Mares i els Pares. Nosaltres celebrem el Dia de la Mare, celebrem el Dia del Pare, però avui celebrem el Dia Mundial de les Mares i els Pares. Així que, si ens estàs escoltant i tens pares i mares, felicita'ls, truca'ls ara mateix i digue'ls-hi que els estimes molt. I amb el tema de Summercat, això anuncia que ja ve l'estiu, aquesta calor que està apretant, i què millor que recordar aquell anunci que es va fer tan icònic a TV3 amb aquesta cançó, Summercat.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Fa més de 50 anys que Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.

0: Són les 6. Notícies.
1: Setmana decisiva justament per desbloquejar el conflicte educatiu a Catalunya. Els docents de Catalunya han de decidir si accepten un preacord assolit entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Després de 3 setmanes de mobilitzacions, amb jornades de vaga arreu de Catalunya, ara han de decidir si accepten el darrer acord. Junts per Pineda ha presentat el seu projecte de cara a les eleccions municipals en un acte fet a l'Auditori. Sota el lema Una Pineda segura, activa i viva, s'ha fet un acte obert a tota la ciutadania amb el foment de la participació per recollir també propostes segons la seva candidata Noemí Llorenç. Ha parlat de les línies de futur del seu partit de cara a les eleccions municipals de l'any que ve. S'ha celebrat aquest cap de setmana el festival Chaos in the Sun, vinculat a l'escena de l'extrema dreta europea, que ha tornat a generar una mica de polèmica al Maresme. A més, segons han fet públic avui alguns mitjans, hi ha hagut agressió entre assistents a una festa privada vinculada justament al festival fet a Santa Susana. Aquestes agressions s'han produït a Calella. Calella posa en marxa a partir d'avui la campanya de renovació d'asfaltat amb una 15ena d'actuacions previstes. Amb una durada de 4 setmanes, el pressupost és de 200.000 euros. La campanya actua en diversos trams de carrers a Calella. I aquest cap de setmana s'ha fet a Pineda la 3ª jornada d'entitats amb l'objectiu de posar en valor el teixit associatiu local i fomentar la participació ciutadana. La trobada ha comptat amb 35 entitats i cap a 200 participants. I al cap de setmana destaquem també molta activitat a Pineda. D'una banda, s'ha viscut el Petit Ressona, és la seva 7ª edició, una trobada infantil i juvenil de percussió que any rere any es consolida com un referent a Catalunya. S'ha fet pels carrers de Poblenou. Aquest diumenge al matí també em val a dir que s'ha fet a Pineda la trobada de puntaires. Era la 29ª edició i han participat 160 puntaires vingudes de tot arreu, també de Pineda. Hi havia també una xocolatada. La Coral Juvenil Santa Maria ha celebrat els seus 15 anys amb un concert a l'església de Pineda. La formació ha fet un repertori variat, combinant temes nous i adaptacions de cançons que formen part de la trajectòria de la coral. També destaquem del cap de setmana que s'ha fet la Vibra Jove, que ha tornat a Pineda amb una nova edició pensada per donar protagonisme als joves i també a la seva creativitat. La plaça Espanya ha estat, per tant, escenari dels joves per mostrar el seu talent, fent música, ball o teatre i també arts plàstiques. I encara del cap de setmana destaquem també que l'skatepark de Pineda s'ha convertit el cap de setmana en un punt de trobada dels amants dels esports urbans. S'ha fet la 2ª edició de l'Urban Arima Fest. Ha estat un esdeveniment obert a tothom que s'ha fet, com diem, aquest cap de setmana. Acabarem parlant del temps, per parlar sobretot de la bonança. Bon temps no només avui, sinó també els propers dies. Això sí, les temperatures amb una tendència a la baixa. Ho notarem ja a partir d'avui, però en canvi tindrem doncs, més sensació de xafogor, sobretot a mesura que passin els dies. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Ràdio Pineda.
1: Família, a punt d'arribar a... Passen un quart i dos minuts de les 7 de la tarda. Aquí estem, seguim a Ràdio Pineda. Has de saber una cosa, és que si avui fas anys, escolta'm, moltíssimes felicitats. Has de saber que si fas anys avui, 1 de juny, comparteixes aniversari, i això et farà molta il·lusió, amb Tom Holland, actor de cine, amb el Morgan Freeman, també actor de cine, amb estrelles vàries, diverses de TikTok, i amb la grandíssima i... que trobem a faltar molt, amb la Marilyn Monroe. Que tinguis un feliç aniversari. Love Me Tomorrow, de Chicago.

Bé, família, estem a punt d'arribar a 6:45 de la tarda. Espero que estiguis tenint una bona tarda d'aquest dilluns fantàstic 1 de juny aquí a Pineda o allà on siguis, on ens estiguis escoltant. Que si encara estàs a la feina, ànims. Que si ja has acabat, relaxa't. Que el tema que ve ara l'has de gaudir. Això és Tutu Turu de Sidherland. Gaudeix-lo. Yeah.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.

American Girls, de Harry Styles. Família, espero que, insisteixo, que estiguis passant una bona tarda amb aquest solet que ens està acompanyant aquest dilluns 1 de juny. Família, jo em despedeixo per avui. Ens tornem a escoltar demà de 5 a 7, com cada tarda, ja ho sabeu, aquí a Ràdio Pineda. Fins demà, cuida't molt i somriu.

0: Ràdio Pineda.
1: 94.6
2: 94.6
1: FM. Són les 7. L'informatiu del vespre.

0: El preacord entre educació i docents ajorna les vagues que estaven previstes per aquesta setmana. Les vagues previstes entre avui i dijous queden ajornades fins a saber el resultat de la votació final de professors. La vaga prevista per divendres per ara es manté. Després de setmanes de tensió i de vagues, el Departament d'Educació i també els sindicats majoritaris han arribat a un preacord que podria millorar el dia a dia de milers de mestres a Catalunya. Aquest pacte inclou, entre d'altres, una pujada progressiva del sou fins a l'any 2029, que podria suposar cap a 600 euros al mes en conjunt. Aposta per reforçar l'escola inclusiva amb més professionals. Un altre punt destacat és la creació de 5.000 càtedres de secundària i la devolució dels diners que els docents van deixar de cobrar durant les retallades. A més, es preveu obrir espais de diàleg per millorar el currículum educatiu. Tot i així, queden alguns temes pendents, com ara reducció d'alumnes per aula o la protecció del català. Continuen generant molt de debat. La decisió final estarà en mans dels docents. De l'àmbit de la política, destaquem avui que Junts per Pineda ha presentat el seu projecte de cara a les eleccions municipals en un acte a l'Auditori amb el nom Fem Pineda 2027. Exposava les línies de futur del partit de cara a les eleccions municipals. Sota el lema Una Pineda segura, activa i viva, va ser un acte on es van exposar els principals eixos del programa. La candidata Noemí Llorenç va dir que volen construir un model de poble dinàmic i sostenible. Durant la seva intervenció van dir també que tenen un projecte basat en l'experiència i la realitat i l'estat estima per Pineda. Han dit també que faran una proposta digna amb bons fonaments per la feina feta i apostant per la seguretat i fer complir la normativa. Ha dit també que volen un ajuntament que funcioni. Així ho han explicat també a Ràdio Pineda.
1: Nosaltres volem una Pineda més segura, una Pineda més neta, una Pineda on es compleixin les ordenances municipals, una Pineda on l'Ajuntament funcioni com un rellotge per donar resposta a tothom que ho necessiti i una Pineda que generi oportunitats. I quan dic generar oportunitats, aquí se'ns obre un ventall de possibilitats immenses, des de tenir més zones verdes i menys ciment, des d'apostar més per al comerç i per la indústria, des de la joventut, des de fer més activitats, és a dir, aquests són els nostres tres pilars i són els que proposarem i continuarem treballant durant tot aquest any.
0: També ha dit que a Pineda es lidera l'atur comarcal. Amb la renda per càpita més baixa de la comarca, i Pineda diu ha de liderar la despesa en ajuts per benestar social, ajuts i beques. Un indicador diu que evidencia que Pineda és una població molt vulnerable. Diu també que l'Ajuntament ha pujat impostos i té uns tràmits infinits, amb descoordinació. Ha parlat també de barris abandonats i també inseguretat i falta de planificació. En aquest acte va dir que apostaran per l'ecologia, el comerç i un ajuntament eficient. També ha dit Noemí Llorenç que formarà un equip de persones que s'estimen Pineda amb la idea de millorar el poble, perquè pensen que mereix més. Han dit també que faran el millor equip possible.
1: Penseu que els que estem a l'oposició, quan la gent es queixa o ens ve a nosaltres a proposar-nos alguna queixa, alguna cosa, i ens demana ajuda, és perquè s'ha trobat totes les portes tancades. Quan algú ha de reclamar l'atenció d'un regidor de l'oposició és perquè l'Ajuntament no li ha donat resposta, perquè els que governen no li han donat resposta, perquè hi ha un ciutadà que té un problema i no se l'està escoltant. Clar, això, amb una intensitat tan gran, no havia passat fins ara. Aquí som un grup de persones de diferents procedències, i fins i tot de diferents creences i de diferents orígens, que tenim un denominador comú, que és volem lo millor per Pineda. Tothom que estigui dins d'aquest pensament, de que vol lo millor per Pineda, és benvingut al nostre equip i a treballar per el nostre programa.
0: L'acte ha reunit també l'alcalde de Calella, Santa Susanna, i també de Tordera, amb el president de Junts del Maresme, Carles Bosch, entre altres membres de Junts de la comarca. L'acte va acabar amb un present per tots els assistents, que va ser l'entrega d'una bandera de Pineda. També destaquem avui que des d'avui dilluns moltes famílies començaran a pagar més per la llum i el gas. El motiu és que s'han acabat les rebaixes d'impostos que el govern havia aplicat per ajudar durant la crisi energètica. Fins ara l'IVA era del 10%, però a partir d'avui torna al 21%. També puja l'impost elèctric. Això vol dir que, tot i que el preu de l'energia s'ha moderat, el rebut final serà més alt en conjunt. Això pot suposar pagar uns quants euros més cada mes. I els metges es planten, deixen de fer hores extres per visibilitzar el seu col·lapse. Els metges catalans, després de setmanes de vaga sense avenços, han canviat ara d'estratègia. Des d'avui comencen a deixar de fer hores extres voluntàries amb la campanya Ni un minut més. Moltes operacions, visites o proves es fan gràcies a aquest sobreesforç. Sense aquestes hores, el sistema evidencia una realitat que els professionals denuncien fa temps, que és que falten metges i també més recursos. Professionals expliquen que treballen fins a 80 hores setmanals i que amb aquest ritme es passa factura, tant física com també emocional. I Calella posa en marxa des d'avui mateix la campanya de renovació d'asfaltat amb una quinzena d'actuacions previstes. La durada és de 4 setmanes. Compta amb un pressupost que supera els 200.000 euros. Aquesta campanya comença a fer-se avui. Actuarà en alguns trams de carrers a Calella. I també destaquem que aquest dissabte s'ha fet la jornada d'entitats de Pineda. L'objectiu era posar en valor el teixit associatiu, fomentar també la participació ciutadana. La trobada ha comptat amb 35 entitats, cap a 200 participants. Ha començat a les 10 del matí de dissabte i s'han fet doncs diversos actes. Ha acabat amb la sessió de Impro Show, que va agradar molt als assistents. L'acte ha acabat amb un vermut al pati de Can Comas amb la col·laboració de la xarxa d'iniciatives pinedenques. I del cap de setmana destaquem també que dissabte s'ha fet la 7a edició del Petit Ressona a Poblenou, una trobada infantil i juvenil de percussió. La trobada ha reunit grups vinguts de tot Catalunya en una tarda plena de ritme, amb cercavila i també actuacions. Hi havia també xocolatada popular, activitats familiars, inflables, jocs tradicionals o pintacares i molts de tallers. I també destaquem del cap de setmana que aquest diumenge la plaça de les Mèlies ha acollit la 29a trobada de puntaires, amb 160 puntaires de tot Catalunya, però també de Pineda. Una trobada que posa en valor l'art de fer puntes de coixí, una tradició molt arrelada al Maresme i estesa per tot Catalunya. I també us destaquem que la Coral Juvenil de Santa Maria ha celebrat 15 anys amb un concert a l'Església de Pineda. La formació ha ofert un repertori variat amb temes nous i adaptacions de cançons que formen part de la trajectòria de la Coral. Una actuació que ha tingut també la música en directe. I també destaquem a aquesta hora que la Vibra Jove ha tornat a Pineda aquest diumenge. Ho ha fet amb una edició pensada per donar protagonisme als joves i la seva creativitat. Han mostrat el seu talent en disciplines com ara la música, el ball o el teatre i les arts plàstiques. Una Vibra que ha estat una vegada més tot un èxit. I encara destaquem també que al cap de setmana a l'Skate Park s'ha fet un punt de trobada dels amants dels esports urbans. És la segona edició del Urban Arima Fest. Ha estat un esdeveniment obert a tothom que ha combinat l'esport, l'art i les accions socials. Una cap de setmana, unes activitats pensades per a tothom. I també destaquem aquesta hora que l'equip A de l'Esplai Mediterrani ha tancat la seva participació a la Lliga FEDIC amb un excel·lent resultat. El darrer partit de la temporada, el conjunt ha confirmat la segona posició a la classificació final. Per tant, un curs molt regular i també molt competitiu. I ara estem molt interessats pel temps. Continua la calor. Crònica de Jordi Pérez.
2: Iniciem mes de juny amb una progressiva al llarg d'aquesta setmana baixada de temperatures. Cada dia que passi anirem perdent graus en el conjunt del territori. Avui dilluns doncs, encara es mantindran valors per sobre dels 30 graus, sobretot cap a Ponent, i també en algunes raconades d'interior de Girona, però ja fregant els 30 o superant molt lleugerament. Però bé, avui hem d'esperar un dia de sol. Sol, alguns nuvolets prims, vents fluixos, a la tarda una mica de garbí des de l'Alt Maresme cap a la Costa Brava, una mica reforçadet en hores de la tarda. Demà dimarts llevarem amb un dia de sol, alguns nuvolets prims. Seguirà demà el descens tèrmic, demà doncs, temperatures seguiran a la certa tendència a la baixa en el conjunt de Catalunya, 1, 2, 3 graus segons zones, i la calor doncs, cada cop doncs, anirà afluixant, però encara calor intensa i m'atreviria a dir encara per sobre dels valors normals. Dimecres també és temps estable, en conjunt, domini del sol, i bé, alguns núvols, seguirà la temperatura set en tendència a la baixa, i estem a l'espera de dijous. Dijous entra més aire fred. I aquí sí que dijous a la tarda, vespre, nit, sí que els ruixals, les tempestes es poden extendre per moltes més zones, sobretot meitat nord i sobretot Girona, Barcelona, podien avançar cap a la costa. Haurem d'anar-ho seguint amb atenció al canvi de dijous, perquè també poden ser molt més destacades i afectar més comarques. Això ho anirem seguint al llarg de la setmana. Evidentment, un cop torni a passar aquesta zona d'inestabilitat, la temperatura a la baixa, hi haurà una refrescada, si més no, més contundent, podríem dir-ho.
0: Molt bé, doncs gràcies, Jordi. Així acabem tota la informació a cada hora en punt.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

0: Són les 8. Notícies.
1: Setmana decisiva justament per desbloquejar el conflicte educatiu a Catalunya. Els docents de Catalunya han de decidir si accepten un preacord assolit entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Després de 3 setmanes de mobilitzacions, amb jornades de vaga arreu de Catalunya, ara han de decidir si accepten el darrer acord. Junts per Pineda ha presentat el seu projecte de cara a les eleccions municipals en un acte fet a l'Auditori. Sota el lema Una Pineda segura, activa i viva, s'ha fet un acte obert a tota la ciutadania amb el foment de la participació per recollir també propostes segons la seva candidata Noemí Llorenç. Ha parlat de les línies de futur del seu partit de cara a les eleccions municipals de l'any que ve. S'ha celebrat aquest cap de setmana el festival Chaos in the Sun, vinculat a l'escena de l'extrema dreta europea, que ha tornat a generar una mica de polèmica al Maresme. A més, segons han fet públic avui alguns mitjans, hi ha hagut agressió entre assistents a una festa privada vinculada justament al festival fet a Santa Susana. Aquestes agressions s'han produït a Calella. Calella posa en marxa a partir d'avui la campanya de renovació d'asfaltat amb una 15ena d'actuacions previstes. Amb una durada de 4 setmanes, el pressupost és de 200.000 euros. La campanya actua en diversos trams de carrers a Calella. I aquest cap de setmana s'ha fet a Pineda la 3ª jornada d'entitats amb l'objectiu de posar en valor el teixit associatiu local i fomentar la participació ciutadana. La trobada ha comptat amb 35 entitats i cap a 200 participants. I al cap de setmana destaquem també molta activitat a Pineda. D'una banda, s'ha viscut el Petit Ressona, és la seva 7ª edició, una trobada infantil i juvenil de percussió que any rere any es consolida com un referent a Catalunya. S'ha fet pels carrers de Poblenou. Aquest diumenge al matí també val a dir que s'ha fet a Pineda la trobada de puntaires. Era la 29ª edició i han participat 160 puntaires vingudes de tot arreu, també de Pineda. Hi havia també una xocolatada. La Coral Juvenil Santa Maria ha celebrat els seus 15 anys amb un concert a l'església de Pineda. La formació ha fet un repertori variat, combinant temes nous i adaptacions de cançons que formen part de la trajectòria de la coral. També destaquem del cap de setmana que s'ha fet la Vibra Jove, que ha tornat a Pineda amb una nova edició pensada per donar protagonisme als joves i també a la seva creativitat. La plaça Espanya ha estat, per tant, escenari dels joves per mostrar el seu talent, fent música, ball o teatre i també arts plàstiques. Encara del cap de setmana destaquem també que l'skatepark de Pineda s'ha convertit el cap de setmana en un punt de trobada dels amants dels esports urbans. S'ha fet la 2ª edició de l'Urban Arima Fest. Ha estat un esdeveniment obert a tothom que s'ha fet, com diem, aquest cap de setmana. Acabarem parlant del temps, per parlar sobretot de la bonança. Bon temps no només avui, sinó també els propers dies. Això sí, les temperatures amb una tendència a la baixa. Ho notarem ja a partir d'avui, però en canvi tindrem doncs, més sensació de xafogor, sobretot a mida que passin els dies. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.

les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6